0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio.
2: En Hipermueble.
3: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melocotón paraguayo por solo 1,99€ el kilo. Un 38% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, merluza volantados 3 kilos por solo 12,95€ el kilo. Un 23% más barato. Vinipreu. Cada día, cualitat i al millor preu.
4: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
5: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Llorenç.

0: tiene un estribillo que dice tu-tu-turu-tu-turu y que lo dice más con este buen rollo. Es una canción para acabar el hoy por hoy de este día 13 de agosto. Para ti, que mañana vas a pasar una parte del día mirando al cielo y otra mirando a la viña, porque está la uva a puntísimo de recogerse. Bueno, para ti, que mañana mirarás al campo, y para todos los demás, volveremos a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
1: Por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
2: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és dijous 13 d'agost. Ja hem passat el temps de l'eclipsi i encara anem xerrant un poc d'ell. No podem fer-ho d'altra manera perquè hem de destacar la gran rellevància que ha tingut i l'expectació que ha mogut tanta gent observant, seguint, com deia ahir una companya de la ràdio, no? Tots fent una cosa al mateix temps. Doncs ha estat una bonica experiència. I a part d'això, si ningú s'ha fet mal als ulls, doncs encara ben profitosa. Ahir dèiem i subratllàvem que el més interessant de tot seria que servís per alguna cosa. I vostès diran, i per què pot servir un eclipsi? Si anem a mirar un poc com va el temps, tal vegada podríem destacar com en Albert Einstein, les seves propostes i teories es van demostrar amb un eclipsi solar total. També va tenir la seva rellevància a Cristóbal Colón. Això ja quasi no dic per l'anecdotari, queda per la història. Però ahir, probablement el que, i ens agradaria pensar que fos així, no?, que fos un poc el trampolí perquè molta gent s'aficionés a l'astronomia. Una qüestió que és bona de retruc, fixa't, perquè la ciència obre portes i expectatives a el que és el cel, però també al que Menorca ofereix a nivell de destí turístic. Ja sabeu, som reserva i destí Starlight, i això s'ha de mirar de ben aprofitar. Entre altres qüestions, també ens ajuda un poc a protegir Menorca de que tingui una, no tingui contaminació lumínica, com no, almenys com en altres bandes, no? I que molta gent interessada en la ciència i els astres puguin venir a Menorca per veure-ho. Ahir no vam tenir que lamentar cap mena de problema greu, i això ja és una notícia, i estem, la veritat, que tots molt contents. El balanç és positiu. Doncs punt i seguit, seguim endavant i seguim interessant-nos, igual que el dia anterior i tots aquests dies, en tornar a la previsió del temps. Això sempre. Una informació que avui ens apropa Noelia García. Bona tarda.
3: Bona tarda. Avui dijous a la illa de Menorca continuem amb temperatures altes. Es podran arribar a superar els 36 graus a moltes zones. Els termòmetres marcaran 34 graus a Maó i 36 a Ciutadella. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent de tramuntana amb poca intensitat i brises al litoral. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis. S'esperen màximes de 35 graus a Ciutadella i 34 a Maó. Aquesta nit serà molt càlida o fins i tot tropical i les temperatures no baixaran dels 25 graus a la capital. Demà continuarà el temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'AEMET.
4: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
5: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
6: Punta Negra, la brisa del mar, puestas de sol, música, cócteles, aperitivos y una apetitosa propuesta gastronómica para disfrutar con los amigos de espectaculares vistas al Mediterráneo. Punta Negra, el beach club de la playa de Santo Tomás, abierto todas las tardes antes y después de la puesta de sol. No te pierdas el mejor atardecer desde el rooftop Punta Negra. El nuevo beach club de Menorca te espera en Santo Tomás.
7: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo. Cada flor és un detall i cada ram una emoció. A Vida Art Floral de l'Alaior, el bon gust i l'estima pels detalls de Nakati es reflecteixen en cada composició. Flors per regalar, per decorar o simplement per fer més bonic el teu dia. Vine i deixa't sorprendre per la màgia de les flors ben triades. Vida Art Floral, el teu racó floral de l'Alaior, us desitja un gloriós Sant Llorenç.
8: Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
9: Ho sabem, fa molta calor. I nosaltres, a Cases en Menorca, des del cor de la ciutat de l'O que tant ens estima, volem ajudar-te a refrescar-te un poquet. És Sant Llorenç, temps d'alegria, de festa i també de calor. I per això t'esperam a la nostra oficina de l'O aquest divendres dia 14 amb un bon gelat per tothom que ens vengui a veure. En nom de Nakati, de Vanessa, en Julio i tot l'equip de Cases en Menorca, us desitgem un gloriós Sant Llorenç. Cases en Menorca, la teva immobiliària de confiança.
10: Hoy por hoy, la información como mai l'havies escoltada.

0: La ser i la mar, un temps i espai que compartim perquè estem més fresquets al costat del mar quan és ple estiu i també perquè volem xerrar d'actualitat. Experts en qualitat de l'aigua demanen una llei autonòmica per garantir la qualitat de les aigües de les Illes Balears. Per raiar-ne, avui contactem amb Raquel Baquer. Raquel, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hi ha clarament una necessitat de regulació o de gestió d'aquestes qüestions des de lo públic que fa falta tal vegada desenvolupar encara. Per què és important la necessitat d'aquest document o d'aquest consens que s'ha creat entorn a la necessitat de la millora de les aigües de les Balears?
1: Sí, a les Balears tenim un problema de qualitat de l'aigua que s'ha anat agreujant al llarg del temps. La qualitat de l'aigua ha anat disminuint gradualment al llarg del temps, tant si miram diversos bioindicadors, que són organismes que ens indiquen quina és la qualitat de l'aigua, que aquí se mira un bioindicador que es fa a través de diferents variables de la posidònia oceànica, un altre amb macroinvertebrats i un altre amb macroalgues, i el que veiem és que ha anat empitjorant al llarg del temps. De fet, s'ha arribat a tenir masses d'aigua amb una qualitat dolenta l'any 2021. Per tant, estem incomplint la normativa marc de l'aigua. I també si miram les concentracions de coliformes i de bacteris fecals presents a les aigües de bany, a les nostres platges, també veiem que han anat empitjorant al llarg del temps. Per tant, davant d'aquest empitjorament de la qualitat de l'aigua, necessitem prendre mesures per revertir aquesta tendència. Per això, a les jornades de biodiversitat de l'any 2025, vàrem dedicar una jornada a la qualitat de l'aigua i després d'aquesta jornada vàrem fer una reunió d'experts per redactar un document amb recomanacions concretes perquè l'administració pública pugui prendre per poder millorar la qualitat de l'aigua i la salut dels nostres ecosistemes.
0: És cert que ja existeix un pla hidrològic, però vosaltres aquí el que també poseu un poc en solfa és el fet de que és necessari millorar la coordinació, perquè entre els departaments de recursos hídrics, de salut i de medi ambient, en lloc de ser un document útil, de vegades no, diguem, ajuda a desenvolupar o que surtin les coses endavant, no?
1: Bé, nosaltres pensem que el pla hidrològic sí que és un document molt útil i que d'un molt feina està molt ben fet, però demanaríem que potser se pogués simplificar d'alguna manera perquè són documents molt extensos i també que inclogués un règim sancionador, perquè ara mateix el pla hidrològic té una sèrie de recomanacions però no sanciona quan s'incompleixen i pensem que això seria clau per poder garantir que realment se compleix la legalitat i que tothom està fent el que està a les seves mans per poder mantenir aquesta qualitat de les nostres aigües.
0: A més, també deies que manca vigilància entorn al compliment de la normativa, perquè pot ser bona la normativa, però de poc serveix si ningú se n'encarrega de vigilar si es compleix o no.
1: Sí, així és. Tenim, com deies, el pla hidrològic és una normativa que pensant que és molt útil, però no se garanteix el seu compliment. Hi ha pocs inspectors i també necessitaria aquest règim sancionador, com deien. Ara mateix hi ha moltes infraestructures que estan obsoletes a ciutats. A la majoria de municipis no tenen separada la seva recollida d'aigües de pluja de la recollida d'aigües brutes, per tant, quan plou molt, totes les aigües se mesclen i aquestes aigües mixtes s'acaben abocant a la mà per unes zones, per un punt d'abocament controlat que es coneixen com a sobreeixidors, perquè si no el sistema no donaria l'abast, no pot tenir tot aquest gran volum d'aigua. Per tant, pensam que s'hauria de garantir una recollida separativa de les aigües pluvials de les aigües residuals. També molts dels sistemes de clavegueram estan en mal estat i perquè són antics i, per tant, fa falta renovar-los. Fa falta renovar totes aquestes infraestructures i dotar de tancs de tempestes, sobretot en els nuclis de costa, per evitar aquest abocament d'aigües mixtes a la mà. Per tant, pensem que hi ha moltes infraestructures ara mateix que necessitarien ser millorades. I segueixen moltes cases també que no estan connectades en el clavegueram, que tenen fosses sèptiques, no totes compleixen el pla hidrològic de tenir la seva pròpia depuradora. Per tant, totes aquestes cases, la primera línia de mà que no estan connectades en el clavegueram, podrien estar abocant aigües brutes cap a la mà i demanant que s'exigeix que aquestes cases se connectin en el clavegueram en els punts on sigui possible i, si no, també que tinguin aquestes depuradores. i també que siguin entès que tots els vaixells aboquen les seves aigües brutes a terra i no els aboquen, sobretot a zones sensibles.
0: Tinc la sensació, la impressió de que tant respecte a l'exposició de quin és el problema com també de les possibles solucions, no és la primera vegada que ho sentim. Dit d'altra manera, que sabem on estem i sabem què podem fer, però manca tal vegada el que hi hagi major implicació. En aquest sentit també esteu demanant això, no? Que els ajuntaments, els municipis s'involucrin més realment en la recerca de posar en marxa aquestes solucions.
1: Sí, una de les principals problemàtiques és que això, arreglar aquestes infraestructures és molt costós econòmicament. Fa falta una gran quantitat de dobles i també de temps, perquè tots els tempos de l'administració pública són lents, s'han de demanar molt de permisos i no hi ha aquesta coordinació que des d'un principi. De vegades no hi ha bona coordinació entre diferents administracions i han d'estar esperant permisos per poder arreglar aquestes infraestructures. Per tant, pensam que una llei balear de s'aigua que pogués tenir tot aquest règim tan sancionador com normatiu i pogués apel·lar a totes les diferents administracions en el mateix temps seria bastant útil i ens podria ajudar a afrontar aquesta problemàtica de la qualitat de l'aigua.
0: Però no només demaneu que qui pot faci alguna cosa, dic des de l'administració, sinó que també vos proposeu un poc que hi hagi una major participació ciutadana, que es creïn espais estables de participació ciutadana. A què vos refereu?
1: I això ja està funcionant a certes zones. A Menorca, per exemple, Silla de l'Aire té un fòrum de participació ciutadana. A Mallorca en tenim diversos, també. I una de les problemàtiques que més preocupa la ciutadania en aquests foros és la qualitat de l'aigua. Segurament a Silla de l'Aire no, perquè no és una zona que estigui habitada, però sí que en els altres foros, en els de Porto Colom, en els de Pollença, se parla molt d'aquesta problemàtica de qualitat de l'aigua perquè la gent li preocupa. Per tant, la pròpia ciutadania s'implica i demana solucions en els governants perquè la classe política moltes vegades sí que respon quan hi ha una pressió pública més forta. La temàtica de la qualitat de l'aigua no sempre s'ha posat damunt la taula i pareix que és un tema que no preocupa tant la ciutadania, però quan fem aquests foros ciutadans sí que se mostra que és un dels temes principals que preocupa la ciutadania, perquè la bossa de degradació, com se van empitjorant els ecosistemes, però també perquè té repercussions sobre la salut pública. Si no tenim una bona qualitat de les nostres aigües de bany, moltes vegades acabam agafant infeccions quan anem a nedar, o també s'han de tancar platges perquè hi ha aquests abocaments. Per tant, és una temàtica que preocupa la ciutadania, per la salut i també per l'economia, perquè una vegada que tanques una platja dones una mala imatge i si hi ha negocis en aquella zona també perden els beneficis econòmics. Per tant, que és una problemàtica que sí que preocupa, però que no se visualitza prou.
0: Doncs perquè es visualitzi, nosaltres avui estem aquí, però no només estem avui, estarem durant tot l'estiu i estarem més enllà de l'estiu, perquè és una cosa que no podem deixar de banda. Estem riant de la qualitat de l'aigua. Ens importa i ens interessa a les nostres costes, al nostre voltant, a la nostra mar. Raquel Vaquer, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, el Festival Pedra Viva torna amb una edició única i sorprenent. Quatre grans espectacles internacionals transformaran espais singulars de l'illa en escenaris inoblidables. La veu inconfusible de Buica, l'experiència musical subaquàtica Aquasonic, l'espectacular dansa sobre l'aigua de The Weight of Water i l'univers poètic de Tankerville. Pedra Viva, cultura, emoció i bellesa en estat pur. Informació i entrades a pedraviva.events i a la cafeteria Ànima de Ciutadella. Torna la mostra de cuina menorquina. Del 18 de setembre al 4 d'octubre, Menorca es converteix en un gran aparador gastronòmic. Tens un bar o un restaurant? Inscriu-te abans del 31 d'agost a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca, patrocinen Transmet, Formatge Mahon Menorca i Foment del Turisme de Menorca. Pons Quintana, la firma de calzado menorquina de referencia en el mundo entero. Más de 70 años buscando confort y moda en diseños modernos y actuales. Visita PonsQuintana.com y descubre los nuevos modelos de esta temporada. Tiendas Pons Quintana de Mahó, Ciutadella, en el Hotel Villa Leblanc de Santo Tomás y nuestra fábrica en Alaior. Todo el equipo de Pons Quintana desea a alaiorenses y visitantes gloriosa Llorenç.
0: 12:36.
3: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 13 d'agost amb Edu Zendan. Bon dia.
4: Bon dia, Lluís.
3: Hoy por hoy, Cadena SER.
0: Menorca va viure intensament, però sense incidències destacables, l'episodi d'eclipsi solar d'aquest dimecres. Les restriccions de trànsit i les recomanacions fetes pel Consell i el Govern van aconseguir que moltes persones arribessin als indrets d'observació amb prou antelació.
4: La platja de Son Bou, la més gran de Menorca, va ser el punt on es van congregar més persones per veure aquest fenomen astronòmic. Prop de 18.000 persones van gaudir de l'eclipsi des d'aquest privilegiat indret. Alguns d'ells havien arribat prou prest ja a la platja per assegurar-se un bon lloc.
5: Hemos venido para quedarnos para el eclipse, o sea, hemos pensado venir aquí.
6: Y yo estoy aquí en primera fila para verlo, encantada.
7: Entonces era un regalo la naturaleza.
8: Nos hemos animado, Mefi y yo, y rodejades de turistes.
9: I val la pena, no?
8: I val la pena.
10: I sort que he trobat algú que hi entenia i m'ha ajudat a entendre de què anava la cosa.
11: Es una cosa única que nunca había asistido y me gustó muchísimo todo el ambiente también de aquí. Estaba todo mucho, muy tranquilo.
4: A la muntanya del Toro també, el punt més elevat de l'illa, es va poder veure l'eclipse, però només hi van poder accedir a través de 5 busos que havia posat l'Ajuntament de Mercadal. En total van ser prop de 300 persones les que van poder pujar. El trànsit també es tallava al far de Punta Nati i Cavalleria sense, però, incidents.
12: Ja no deixaven passar, si no eres resident o tenies finca, no te deixaven passar.
13: En arribant, m'ho han trobat el parking pla gairebé ple. De fet, han trobat el de repuesto, que han tingut molta sort.
14: Lo han cortado nada más que para que la gente venga a ver el eclipse esta tarde.
4: Declaracions que recollia IB3 Televisió. A la costa de Ciutadella també es van congregar un bon nombre de persones. El Pont d'en Gil, Calan Bosch o Cala Blanca van ser els indrets més concorreguts. El fenomen no va deixar ningú indiferent.
15: Una sensación muy difícil de explicar, imposible, imposible explicar, hay que vivirla, sí o sí.
16: No me esperaba verla así, ha sido muy, muy, muy bonito, emocionante.
17: Y sí, cuando me dice que todo es pagaba, digamos, el llum era de fosc, bueno, s'ha estat una sensació molt polida i molt xula.
4: Pel que fa a les incidències, fins a les 10 de la nit només se n'havien registrat 3, dues a Ciutadella per una caiguda de persones majors a les roques i una altra al municipi de Ló. En conjunt, a tot l'arxipèlag només se'n van registrar 38 actuacions, la majoria a Mallorca, relacionades sobretot amb incidents de trànsit. El batlle de Ló, José Luis Benejam, feia una valoració positiva al mateix vespre des de la platja de Son Bou.
18: Ha anat tot molt bé. Tenc que agrair el civisme, la manera en què tothom s'ha comportat, exquisita, tot ha anat, ja dic, de perles, i tothom ha pogut disfrutar moltíssim d'aquest eclipsi total en aquesta platja. Més de 18.000 persones s'han congregat aquí i jo tenc que agrair moltíssim la feina, la feinada feta per tanta i tanta gent que ha facilitat, ha possibilitat que l'eclipsi s'hagi pogut gaudir sense incidències com d'any.
4: A darrera hora de la nit, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, passava balanç de la jornada assegurant que havia estat un èxit i felicitava la població per haver actuat de forma tan cívica.
19: Nos congratulamos por el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos y en este caso sí queremos trasladar de manera enfática el comportamiento de la población. Esto ha sido un éxito del conjunto de la sociedad balear, tanto de los que estamos aquí de manera residentes...
4: Les declaracions del director general d'Emergències ja aquest matí, el conseller de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, Simón Gornés, destacava el civisme també de la gent posant l'accent en la pràctica falta de residus trobats a Son Bou, on només s'han recollit 1.200 quilos de fems i tots ells gairebé procedents dels contenidors.
20: En definitiva, la veritat és que la valoració és molt bona, molt positiva, fins al punt que inclús pensaven que les platges o les zones costaneres on hi ha hagut una concentració alta de persones, que avui de matí ens trobarien un cert desastre en quant a fems i tal, i la veritat és que no. La gent s'ha comportat molt bé. Han de pensar que hi havia unes 18.000 persones a la platja de Son Bou i només s'han recollit 1.200 quilos de fems i quasi tots concentrats en torn a les papereres i en els contenidors. A la platja, a l'arena, pràcticament no han recollit cap resta, la qual cosa, doncs, bueno, la gent està molt conscienciada, ha actuat molt de respecte i tot anava molt bé.
4: En quant a la circulació, només les urbanitzacions de Ciutadella van registrar algunes petites retencions una vegada acabat l'eclipsi, tampoc la mà va a la mà. Es van produir incidents destacables.
0: L'aeroport de Menorca va registrar 745.435 passatgers durant el mes de juliol, una xifra que representa un increment del 3% respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades corresponents a l'activitat aeroportuària facilitades per AENA.
4: D'aquests 307.000 van ser viatgers en connexions nacionals, el que suposa un increment del 0,8% respecte al juliol de l'any passat, mentre que 437.000 van ser rutes internacionals, experimentant un creixement més notable del 4,6%. Pel que fa a l'activitat aèria, durant el mes de juliol es van registrar 5.700 operacions, també una xifra que suposa un augment de gairebé el 5% en comparació amb el mateix període de l'any passat. El balanç dels primers 7 mesos també deixa una evolució positiva. Entre gener i juliol, 2,4 milions de passatgers han utilitzat l'aeroport de Menorca, que és un 2,7% més que l'any passat.
0: L'entitat ecologista Got Menorca demana a la Direcció General d'Energia del Govern que inspeccioni la central elèctrica del port de Montaver, detectat un increment evident de les emissions contaminants durant aquestes darreres setmanes.
4: L'organització ecologista lamenta la presència constant de fum procedent de la central, una contaminació de les turbines que cremen el gasoil superior a l'habitual i que ja han provocat petits avisos per part de la ciutadania. Davant d'aquesta situació, el GOP ha escrit al govern perquè revisi el funcionament de la central per si hi ha alguna incidència en el tipus de combustible o en la combustió que provoqui aquesta aparença més gran de contaminació. L'entitat recorda que fa uns anys ja es va haver de fer una obra per injectar aigua depurada a la combustió per reduir la generació d'aquests òxids de nitrogen.
0: I en esports?
4: En esports, notícia del bàsquet de Menorca, que ha incorporat a un nou fitxatge, Diosdado Kruner, un ala pivot madrileny de 21 anys i 2 metres d'alçada. Per a les pròximes 4 temporades, el jugador, però, no jugarà aquest any proper al bàsquet Menorca. Ho farà cedit al Baloncesto Tres Cantos de segona FEB. El jugador, la passada campanya, va formar part del Real Madrid sub-22. Format al bàsquet Torrejón, Kruner va iniciar la seva trajectòria en competicions FEB a la temporada 2023-2024. Té experiència en diversos clubs de la Lliga EVA, també de la Tercera Federació, abans d'incorporar-se, com dèiem, l'any passat al Real Madrid. El nou jugador del bàsquet Menorca destaca per la seva energia, la seva capacitat física i també per la seva versatilitat. Pot actuar tant de 3 com de 4 i aporta intensitat defensiva. La sessió al Tres Cantos permetrà a Kruner continuar amb el seu procés de formació i adquirir experiència en una categoria exigent dintre de l'estratègia del bàsquet Menorca d'apostar per joves talents amb projecció de futur.
0: Més informació a partir de les 2 a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
1: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
21: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
22: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
23: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
24: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
25: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
26: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
24: Búscanos en beds.es. Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
27: Que cante mi gente.
24: Y Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Exclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en exclaustra.com.
2: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
0: Estem a Menorca i estem en una situació preocupant amb el que fa referència a un recurs que és molt important, que és l'aigua. Per aquest motiu, reiem molt d'aigua darrerament, però reiem no només per reiar, reiem per fer arribar un missatge, per demanar un poc la col·laboració de tothom en poder fer millor la gestió d'aquest recurs en el nostre favor i en el favor del futur. Avui volem reiar-ne d'aigua i ho volem fer amb el Consell Insular de Menorca. Hem convidat al nostre programa a Simon Gornés, que és conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació Local. Bon dia.
3: Hola, bon dia, com va?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. No estarem mai cansats de poder donar o repetir bons consells, però, a més, tal vegada, en els darrers temps, té més sentit o incidència. Estem en un estiu molt calorós, estem en el punt de l'estiu on hi ha més quantitat de gent. Tal vegada és ara un bon moment perquè seguim un poc, però pesats, recordant aquelles qüestions que segurament ja hem sentit moltes vegades, però és molt important que apliquem, no?
3: Sí, està clar que hi ha aquí que actuar i que han de ser responsables en l'ús de l'aigua. No només ho hem d'enfocar cap als ciutadans, que sí, és a dir, usuaris, però també cap a les administracions. Les administracions han de fer els deures. Malauradament, no s'han fet els deures en els darrers anys en quant a infraestructures i ara ens trobem en una situació un poc delicada. No? Però bueno, jo tampoc vull ser alarmista perquè la veritat és que totes les administracions, els ajuntaments, que són els competents directament en qüestions de sanejament d'aigua, juntament amb el govern balear i amb el Consell Insular, estem prenent decisions per anar tots a la una i poder fer una bona gestió i una millor gestió de l'aigua per tal que aquest recurs no quedi minvat. No? I aquí s'actuen en diferents àmbits, no? Un poc amb el dia a dia, amb aquestes recomanacions que fem de sus efectiu, de sus responsable, de l'aigua, però també hi ha mesures a mig plaç i a llarg plaç, que, com sabeu, estem desplegant tota una sèrie d'infraestructures que veurem en els pròxims mesos i en els pròxims anys per tal de mitigar aquesta extracció que tenim de l'aigua de tot sol, que és el principal recurs que tenim, però hem de ser capaços de millorar la gestió de l'aigua que ja hem estret, hem de ser capaços de tirar menys aigua depurada cap a la mà, i la tiram perquè és aigua que arriba salada. I les depuradores depuren l'aigua bruta, però no estan preparades per depurar aigua salada. I aquest recurs és una de les coses que més ens preocupa i en les que estem actuant per tal de que a vist termini se pugui evitar.
0: És cert que quan estem xerrant, ha dit moltes coses de gran interès. Jo, per exemple, el que tinc en ment és el tema de factor temps. Potser tenim un poc la sensació de que arribem tard per determinades qüestions, però evidentment el que no es pot fer és deixar de fer-hi feina. Una qüestió que em sembla que és fonamental, quan ha comentat que treballem junts per mirar de trobar solucions. S'han aixerat moltes vegades de la creació d'una possible figura de Consorci Insular de l'Aigua, però sabem que això és una competència, el tema de l'aigua, apropiant del recurs del govern balear. I en aquest sentit no lleva, suposo, en què se pugui coordinar la feina entre els ajuntaments per junts anar trobant el millor camí possible a Menorca, que millor que a Menorca coneixem el que funciona o no funciona, no?
3: Sí, és que jo no me preocupa tant qui, sinó que la gestió sigui efectiva. És a dir, si el govern balear és el responsable de la gestió, si els ajuntaments són els responsables el Consorci de Residus Energia i Aigu, que ja està constituït, té les seves competències, doncs que cada un faci la feina de la forma més eficaç dins del seu àmbit i de forma coordinada. Però han constituït aquesta comissió d'aigu, on hi ha totes les administracions representades, i on cada una explica, planifica i rep també idees i propostes, doncs, d'altres ajuntaments o d'altres administracions per tal que se puguin implementar en els seus camps, no? en els seus municipis. No? Deia abans que a nivell d'infraestructures anem un poc enrere, no? Perquè la darrera gran obra d'infraestructura que se va fer va ser la desaladora de Ciutadella, que encara funciona a un 50%, i fa 20 i pico anys de so. Imagineu-vos que l'haguéssim pogut posar en marxa al 100%, haguéssim pogut recuperar segurament alguns pous en aquella banda, podríem disposar de més aigua desalada en els pous que més preocupants mos tenen. I aquesta feina ara l'estem fent. Perquè te facis una idea, la conducció d'aigua entre la desaladora i el sanejament municipal encara no està fet, després de 20 anys. Esperant tenir l'any, s'està relatant ara, se fa en fase de licitació el projecte de connexió, però aquesta connexió entre la depuradora i el pou d'Escaragolí no està fet encara. Clar, anem atreçats en moltes infraestructures i hem de ser valents, perquè és un recurs estratègic que no podem permetre malbaratar-lo. I hem de fer tot el possible en molt d'àmbit, és a dir, hem de tocar totes les tecles, totes les ventalles de possibilitats que tinguem, que ens doni la tecnologia, que ens doni la bona gestió i el bon ús de l'aigua, per tal d'actuar en tots els àmbits. No? Per això hem impulsat també aquests 5 projectes per recuperar l'aigua de pluja que caigui en les polítiques industrials, els de Mont, de Ciutadella, els de Sant Lluís, els de Ló i els de Ferreries, on se podrà recuperar moltíssima d'aigua que ajudarà primer a evitar les inundacions, que són històriques, especialment a Ló i a Ferreries i algunes zones de Ciutadella, i a tenir més aigua acumulada per molt d'usos d'esplotes públics.
0: Ja, certament, entenc que el factor temps és el factor temps i que si se van desenvolupant a futur una futura desaladora també per la part de llevant, haurem d'entendre que també tindrà el seu recorregut, haurem de ser també pacients, encara que insistents. Entretant, el que ens toca és que tots hi ajudem un poc a fer un ús responsable de l'aigua com a consumidors. Però també hi ha hagut veus que han demanat que precisament perquè en la situació en la que estem se comenci actuant sobre el que se denominen grans consumidors. Si pot fer alguna cosa en aquest sentit?
3: Sí, nosaltres ara, fa uns 10 dies així, van demanar per carta, amb un ofici, a tots els ajuntaments que ens facin arribar quins són aquests grans consumidors per poder tenir coneixement directe de qui són i com podem ajudar que facin un ús més racional o que tinguin menys consum en la mesura de lo possible. No? També hi ha alguns ajuntaments que estan aplicant tarifes progressives. Està clar que un gran consumidor ha de pagar més. L'aigua ara mateix està massa barata i això tots els ajuntaments en són conscients de que progressivament s'haurà de pujar el preu de l'aigua perquè és una cosa que és de sentit comú. No? La gent aprecia cada vegada més pues allò que té un preu, que té un cost, i quan te'n fa ús, dius, ostres, si tinc xixeta un minut més oberta, pues, me costarà més, no? És com el de la llum, no? I hem d'anar equiparant els preus en aquest sentit, no? I hem d'aprendre també de moltes empreses i molts establiments que en fan un ús superresponsable de l'aigua, no? Estic pensant en cotxes de lloguer, veiem per mitjà de comunicació fa poc que hi ha algunes empreses que tenen aquest cicle tancat d'aigua per fer neta els cotxes, empreses hoteleres que tenen cicles tancats, que fan una bona gestió de l'aigua de les piscines, i aquells que no ho fan bé, doncs, ens han d'incentivar a que ho facin bé. No? I sobretot aplicat sentit comú, no? Quan fa aquesta calorada, no té molt de sentit regar la gespa amb aigua de xata, o que vingui directament de tot sol, perquè és un recurs superescàs que no han de malbaratar amb aquest tipus de coses. No? I per això han d'incentivar, han de convèncer i han de conscienciar que tothom aporti la seva part.
0: Tal vegada serà més complicat, però seria molt més efectiu també fer plantejaments d'un canvi en mig i llarg termini dels usos agraris, de manera que es passi a fer més una feina de cultius de secà que no de regadiu, o d'altra banda, que trobem un poc la manera de que cada vegada que tirem de l'aigua de l'aixeta en el vàter no sigui la mateixa aigua de boca que podem beure.
3: Sí, clar, això està... El tema del camp és un altre món sobre el qual s'ha de fer feina. Hauríem de saber realment quin és el consum real del camp. Hi falten comptadors. I per cert, és una de les coses que estem impulsant tant des del govern com des del Consell Insular. Està clar que el que deia abans, aplicar sentit comú, a l'hora de regadiu, no regar a les 12 del migdia perquè la seva transpiració és molt... evaporació, volia dir, perdó, és molt alta i això fa que l'aigua no sigui eficaç per l'objectiu que té, no? I sempre hi ha sistemes de reguiu molt més eficaços, que a vegades dispersors, hem de mirar els tipus de cultiu que se fan, sense oblidar que tenim una cabanya ramadera amb vaques que necessiten beure molta d'aigua. Cada vaca s'ha de mitja en estiu de consum de entre 50, 60 o 70 litres diaris d'aigua. I hem de ser conscients d'això, no? Jo crec que tot es centra en que el camp tingui un bon retorn de les aigües que puguem reciclar, que se puguin emprar en format de bals i tal, però clar, no han d'estar salades. Per desgràcia, veiem l'exemple del Mercadal, una balsa preciosa, però amb aigua salada, no se pot emprar. I això és el que fa molt bé moltes vegades aquestes grans obres que no estan ben pensades, a vegades no s'han gestionat bé i hem de procurar que des de les administracions fes la millor feina possible.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Estem en una situació que és particularment delicada. Precisament per aquest motiu nosaltres tots hem de ser els que som, els que venim, els que ens visiten, de ser curosos amb com emprem l'aigua. Les campanyes de sensibilització d'aquests dies ens ho recorden. No volen ser pesades, volen ser efectives, volen ajudar en que entre tots li donem temps al temps, perquè necessitem temps, perquè el desenvolupament d'infraestructures que ja estan de mica en mica avançant ens permeten que en el futur xerrar d'aigua no sigui xerrar de que tenim un problema, sinó que tenim un recurs. Simón Gornés, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i molt bon dia.
3: Gràcies a vosaltres per l'interès.
5: És la 1 a mediodía en Canàries. Por fin, el incendio de Niebla presenta una evolución favorable y los primeros vecinos desalojados pueden volver a sus casas. Radio Huelva, Sara Castro.
6: Tras una semana de incendio, el fuego de niebla ha permitido por fin el regreso a sus casas de los primeros vecinos desalojados, unas 60 personas de Caballón, Rabo Conejo, La Florida y Las Arenas. Aún así, el consejero de emergencias, Antonio Sanz, pide prudencia.
7: No cabe duda que estamos ante uno de los incendios más complicados de los últimos años.
6: La jornada se complicará entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, cuando se esperan rachas de viento de más de 35 km por hora con riesgo de reactivaciones. El fuego ha superado ya las 31.000 hectáreas y cerca de 800 efectivos continúan trabajando en su extinción.
7: La Guardia Civil está instalando una nueva barrera marítima en Melilla, similar a la que se colocó en el espigón del Tarajal de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a nado desde Marruecos. Esta barrera va a reforzar el control de la frontera por mar. Abrimos línea con Melilla. Toñi Ramos.
8: Durante el día de hoy se está procediendo a la colocación y al anclaje de esa infraestructura de seguridad en el llamado dique sur. El dique sur es la zona donde se encuentra la valla, donde termina el perímetro que separa la bahía de Melilla de la bahía de Marruecos. Dicha infraestructura requiere, nos comentan, varias fases de colocación y anclaje. Por lo tanto, según información desde la comandancia de la Guardia Civil, no pueden estimar el tiempo de finalización de estos trabajos.
7: El Defensor del Pueblo investiga ya de oficio las medidas adoptadas por las distintas administraciones o las que piensan adoptar tras la crisis humanitaria en Ceuta, informa Laura Gutiérrez.
9: Sí, el Defensor del Pueblo ha iniciado esa actuación de oficio y se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la Fiscalía, a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno en Ceuta para que le informen de la situación humanitaria de los migrantes que siguen allí, la mayoría menores, y que están durmiendo a la intemperie ya que el CETI se encuentra saturado. La oficina del Defensor ha trasladado a estas instituciones las quejas que ha recibido sobre la falta de agua potable, duchas, atención sanitaria y la escasez de alimentos, y muestra su especial preocupación por la situación de los menores no acompañados, en especial por las niñas, ante las denuncias de presuntas agresiones sexuales de las que ha solicitado información al Ministerio Público. Además, el Defensor pide datos del número de personas con necesidades de protección internacional que siguen en Ceuta y también de quienes han pedido asilo.
7: Hoy visita Ceuta el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Es el cuarto ministro que acude a la ciudad autónoma en los últimos 4 días. De sus declaraciones estaremos pendientes en tiempo de Hora 14. Más asuntos. La Comunidad de Madrid va a prohibir las arizónicas en viviendas situadas en zonas forestales, debido a que estas plantas se convierten en intensos propagadores del fuego en caso de incendio. Lo ha anunciado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto en el que ha evitado, una vez más, a la prensa directamente. No ha convocado a los periodistas. Radio Madrid, Ana Iriarte.
10: Así es, la presidenta ha realizado la visita sin prensa. Hace unos días fue sin preguntas y solo con gráficos. Se cumple un año del incendio de Tres Cantos e Isabel Díaz Ayuso ha visitado a los vecinos cuyas propiedades fueron afectadas. Allí ha anunciado que se va a invertir 1 millón de euros para que los propietarios de las parcelas que estén próximas a áreas forestales sustituyan las plantas arizónicas de los cerramientos por otras variedades más resistentes en caso de incendio.
11: Y junto a esta medida, les anuncio que vamos a poner en marcha una línea con ayudas por 1 millón de euros para sustituir esas arizónicas por setos que sean más resistentes a los incendios, mejorar por tanto la seguridad de sus propias viviendas y reducir así la propagación del fuego.
10: De esta manera, la Comunidad de Madrid se convertirá en la primera región en prohibir estos árboles utilizados como cerramientos en fincas o parcelas.
7: Actualizamos la información deportiva. Sara Núñez, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal? Muy buenas. La Federación Española acaba de anunciar que la Supercopa de España se disputará finalmente en Turquía, en Estambul, del 2 al 7 de febrero. El anuncio que llega en un día que ha empezado con el comunicado de la Liga del aplazamiento del Celta Osasuna de la primera jornada por un hongo que afectaba al césped del estadio. El partido, que se disputaba el domingo, pasa a jugarse el jueves 27 de agosto a las 8:30. Un horario en el que está en desacuerdo Osasuna, que ha manifestado a través de un comunicado su malestar con la Liga y con la Federación por la nueva fecha que no corresponde a la acordada previamente por los clubes. Ya con la mente puesta en el inicio de la temporada, ha sido presentado el campeón del mundo Alejandro Grimaldo con el Atlético de Madrid, el lateral que antes del Mundial ya tenía claro su objetivo.
13: Y creo que al final, pues tener amigos también dentro del vestuario es muy importante y claro que me han hablado muy bien de este club, pero sí que es verdad que yo tenía, antes de empezar el mercado, tenía una idea muy clara, la tenía en mi mente, quería venir aquí y gracias a Dios, pues hoy es el día de mi presentación.
12: El que está cada vez más cerca de oficializar sus salidas, Ferran Torres, hoy tampoco se ha ejercitado con el Barcelona y puede ser el día en el que se anuncie su traspaso al PSG. Todo ello cada vez más cerca del inicio de Liga, que arranca este sábado con un Alavés Getafe, y mientras tanto hoy se disputa un amistoso Valencia-Hércules a las 7:30 de la tarde. Eso en fútbol, fuera en atletismo pendientes esta tarde noche del europeo de Birmingham, con opción de medalla en el 800 masculino y en el 200 femenino.
27: Hay retos que nos ponemos nosotros y retos que nos pone la vida.
14: Subir una montaña, una travesía, dejar de fumar, aprender una nueva afición o hacer algo que nos da miedo.
15: La gente me pregunta, ¿por qué desafías a la muerte? Para mí, esto es vida.
14: Queremos saber cuál es el tuyo, cómo lo afrontaste y qué sentiste al otro lado.
16: Nuestro camino hacia el título del campeonato estatal empieza hoy.
14: Si lo conseguiste o si te quedaste a medias, pero aún así aprendiste mucho en el camino.
17: ¡Así se hace, chaval!
14: Esta noche en El Faro compartimos historias de retos.
18: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
14: En el 681-016731.
18: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
7: Pues con toda la información volvemos en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
19: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
0: 1 i 6 minuts, escoltes d'Avui per Avui Menorca, d'aquest dijous 13 d'agost de 2026. Avui hem començat el nostre programa xerrant amb la Raquel Baquer entorn a una petició d'una llei autonòmica perquè veli per la qualitat de l'aigua. Hem ratllat del que aspira concretament la Fundació Marelles, però també entorn al que ja tenim.
20: Bé, nosaltres pensem que el pla hidrològic sí que és un document molt útil i que d'un molt ofení està molt ben fet, però demanaríem que potser se pogués simplificar d'alguna manera perquè són documents molt extensos i també que inclogués un règim sancionador, perquè ara mateix el pla hidrològic té una sèrie de recomanacions però no sanciona quan s'incompleixen i pensem que això seria clau per poder garantir que realment se compleix la legalitat i que tothom està fent el que està a les seves mans per poder mantenir aquesta qualitat de les nostres aigües.
0: I d'aigua també hem estat xerrant de la de Menorca amb en Simon Gornés, la consellera de Medi Ambient. Hem estat fent un poc una valoració respecte al moment que vivim en la crisi de l'aigua. El que se pot fer i ha estat comentant moltes diferents qüestions. Enfocat també respecte al que és pròpiament l'aigua en el món agrari.
27: Sense oblidar que tenim una cabanya ramadera amb vaques que necessiten beure molta d'aigua. Cada vaca fa de mitja en estiu de consum de entre 50, 60 o 70 litres diaris d'aigua. I hem de ser conscients d'això, no? Jo crec que tot es centra en que el camp tingui un bon retorn de les aigües que puguem reciclar, que se puguin emprar en format de bals i tal, però clar, no han d'estar salades. Per desgràcia, veiem l'exemple del Mercadal, una balsa preciosa, però amb aigua salada. No se pot entrar.
0: I ara continuem, fem una pausa i més a compartir.
28: Un llaüt, una ventana abierta, una sobremesa, el mar i un brindis. La esencia de siempre, la isla de siempre, el ritual de siempre. Hasta que un día descubres que incluso lo de siempre todavía puede sorprenderte. Nueva pomada Glob con Cachifune. Lo de siempre, como nunca.
29: Estación de servicio Alayor. Horario especial de fiestas. Sábado día 15, abierto de 6:30 de la mañana a 8 de la tarde. Domingo día 16, abierto de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Estación de servicio Alayor. La de toda la vida. En la calle Balmes 55. Desde 1963, a su lado. Todo el personal de la estación os desea un glorioso Sant Llorenç.
30: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó. Amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar. La doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular. I el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de la única unitat d'estètica a Menorca. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Maó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 40 8-15-00. La primera visita informativa és gratuïta.
31: Cada flor és un detall i cada ram una emoció. A Vida Art

0: recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
1: El bàdminton és més que un esport, és una passió per a totes les edats. Comencem la nova temporada el 15 de setembre al pavelló Fei Mare de Déu del Carme. Mini bàdminton escolars adults, amb entrenadors qualificats. Prepara't per descobrir un esport que t'enganxarà des del primer volant. Vine a provar la primera sessió, és gratuïta. Informa't a cbmo.net o truca al 609-502-267. Club Bàdminton Mou. Juga, millora, xala.
2: Dedicatòria, amb Bep Portella.
3: Hola, molt bon dia. Hem visitat ja grups pioners d'espop i rock espanyols dels anys 60, Madrid, Barcelona, València, i avui ens aturarem a Mallorca. Els Beta Quarter, que en realitat eren 5, ja duen uns anys dins la música quan el 1966 es va crear la formació de més èxit. Leopoldo González, Cubanito Saucedo, Jaume Palou i els originals Miquel Moreno, Francesc Balaguer i Joan Bauzà. Mallorca era un bon mercat per les discogràfiques, ja que el turisme era un client segur a l'estiu. Els Beta eren coneguts a Mallorca, però pretenien saltar la música espanyola i per això van fitxar per Sonoplay, amb més canvis dins la seva formació. L'any 1967 van treure Incendio en Rio, que va ser un gran èxit, segur que el recordeu, que la manguera d'on està. Això no obstant, podrien dir que era un grup camaleó, que s'adaptava a la moda del consumidor sense una línia personal. L'any 1969, ja en sa casa Moviplay, m'ha agradat seu disc més personal, en sa que destacava sa versió del tema In the Year 2525, que plantejava que passaria a la humanitat i en el futur. Sa lletra començava el 2033 i això em fa pensar que ja només hi queden 6 anys per aquesta data. El grup va acabar el 1973, superada ja a sa època de sa música d'èxit comercial. El recordarem amb aquell en l'any 2525, sa cançó que l'havien tret a l'any 1969, el duo nord-americà Zagger Evans, i va arribar a sa nombre o a Billboard durant 6 setmanes. La cançó l'havia escrita Evans el 1964 i havia estat 5 anys sense aparèixer en disc. Però el seu èxit va fer que es multipliquessin les versions, com aquesta que recordàvem dels mallorquins Los Beta.

0: nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. EHM contrata dirección de obras.
1: A l'Aiur ja s'atraquen els dies més especials de l'any, Sant Llorenç. Des de Tabema us volem desitjar unes festes plenes d'alegria, tradició i bons moments. Som una empresa d'aquí, sempre al costat del camp menorquí i del nostre poble. Ens trobaràs a la carretera nova de l'Aiur i al carrer Àustria 16 del polígon de Maó. Gloriós Sant Llorenç!
2: Ferreteria Carreras, Cases Mudaines, associats a Cadena 88. Des de 1951 el seu servei amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Enguany volem transmetre al poble d'Aló la nostra gratitud per poder arribar al 75 aniversari. Sense els nostres clients i amics no hauria estat possible. Us agraïm la vostra fidelitat i desitgem un gloriós Sant Llorenç a clients, amics i visitants.
3: Fincas Gomila Quality Real Estate es tu inmobiliaria de Alaior. Somos expertos en venta de apartamentos turísticos, alquileres, tasaciones de propiedades. Déjalo en nuestras manos. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Más info en nuestras redes y en fincasgomila.com. La familia Fincas Gomila os desea un glorioso San Llorenç.
4: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
5: L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'ara a Baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmao.org. Ajuntament de Maó.
6: En Menfis las rebajas siguen en aumento. Terceras rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Menfis y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano, niño y niña, 10 euros. Bikini niña, desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Menfis, despiece, 50%. Menfis, tu estilo, ahora al mejor precio.
7: Hoy por hoy, es Magazín de Menorca.
8: Emergència climàtica, felicitat sostenible i la bondat en acció. Anton Soler, bon dia.
9: Hola, molt bon dia, molt bon dia.
8: El títol del programa cada vegada l'anem fent un poc més ample.
9: No, però t'has de saber que una miqueta de por hem de tenir, perquè la cosa va de sèrio, és molt sèrio el que està passant. Això ho hem de saber tots. Tenim un càncer planetari en estat avançat, vale? Però després ja hem descobert aquí reiterades vegades que hem d'intentar ser feliços d'una manera que no tingui impacte mediambiental. I per això també li diem felicitat sostenible. I llavors hem descobert entre tu i jo que sempre sé que una de les coses que es fa felicitat a la gent és fer coses pels demés, és a dir, servir els demés, no? El que en diu, el que en diem votat amb acció. Llavors aquest és el nostre punt d'esperança que volem, no? Volem donar aquí cada setmana, no?
8: Una qüestió que és indubtable és que Menorca és, des de fa una pila d'anys, des de l'any 1993, reserva de la biosfera, i això sembla que hauria de dir alguna cosa. I recentment, el nostre convidat d'avui és una persona que ha fet una investigació i ha fet una repassó entorn a moltes qüestions relatives al que és Menorca avui, entorn precisament al concepte de l'economia, però del medi ambient, fins i tot del que som com a persones. Pot ser molt interessant aquesta conversa d'avui.
9: No ho dubtis, no ho dubtis, perquè és una persona que ha arribat dins de l'escala social o professional, ha arribat a un lloc molt amunt, amb la qual té una visió des de dalt de la muntanya. I tenir una visió davant de la muntanya dona lucidesa i clarividència.
8: Anem a saludar-lo.
9: Anem a saludar-lo.
8: Pedro Pons Ester, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i acompanyar-nos.
10: Un plaer.
8: Què es veu des de dalt de la muntanya?
10: Es veu... No estic a dalt de la muntanya, estic en fora. Es veu en perspectiva. Sempre crec que hi ha un avantatge mirar les coses des de dins i des de fora. i jo perquè vic fora, encara que som molt de dins, em vaig prendre la llibertat de fer una mica d'estudi de, del per què. I com vaig explicar, tot va començar amb una... amb un gravat que vaig veure a un museu de Nova York, que era el port de Manhattan, als anys 1730-1750, si no recordo malament, i podria haver sigut el port de Maó. I allà em va venir la gran curiositat de com Manhattan i Maó, sent tan semblants en un moment de la història, van acabar sent tan diferents.
9: Clar.
10: I llavors la curiositat se'm va expandir i vaig col·leccionar 50 illes, les vaig parametritzar amb dates econòmiques de l'OCDE i vaig dissenyar o tabular quatre models de desenvolupament diferenciats, no? I veient cada illa com havia acabat en relació a les altres, no? Quan vaig arribar allà, vaig entendre una mica la trajectòria i els perquès i pintant una Menorca que jo somiaria, que no té per què ser la Menorca de tots, 20-30 anys d'aquí, que podria, quines idees podríem robar de les illes que han tingut altres models de desenvolupament a fi de començar a construir aquesta Menorca del futur. I motivar una mica el debat, perquè les solucions màgiques ja no existeixen, quasi mai han existit, però no existeixen, i crec que tenim que arribar a un punt on les opinions divergents comencen a convergir amb un fi comú. Aquest fi comú jo crec que és un projecte 20-25 anys, que si no comença avui ens pot portar 50, 60 o 70. Perquè hi ha decisions que es tenen que prendre a curt plaç per començar a construir aquest futur. Ho dic amb molta esperança. Crec que Menorca podria ser l'enveja de la Mediterrània.
9: Molt bé.
10: I crec que tenim camí, tenim moltes coses. I la reserva de la biosfera, encara que el meu anàlisi genera les seves crítiques, no per la part de l'entorn i de l'ecologia, sinó per l'ausència d'altres pates productives a fi de fer-ho més sostenible sobre el tot, sobre la societat, sobre el menorquí, etc. Vaig començar a robar idees de les illes que a mi m'inspiraven més, que d'acord és un debat, cada un té que pintar la Menorca que vol, i amb allò vaig crear 9 plans d'acció a 10, 15, 20 anys, que si els comencem ara podrien canviar la trajectòria d'aquí davant. I crec que no és utòpic. Realment crec que és possible. I una mica és pintar aquesta Menorca del futur i treballar per elles junts.
9: Puc preguntar-te, i com te l'imagines? Que hi haurà? Que hi haurà molts turistes en aquesta... D'aquí 25 anys tindrem tants turistes com ara, perquè farà molta calor, i si fa tanta calor, la gent no vindrà.
10: Mira, Anton, és molt important quan fas aquests anàlisis buscar quines variables són la manifestació d'un problema envers del problema seu, ser el problema. El turisme per si és el problema de que no tenim alternatives de treball diferents. Aquest és el problema. El problema de l'habitatge és un problema de canvi demogràfic que s'ha estat consolidant durant els últims 40-50 anys, d'esperança de vida, de tamany de les famílies, de dates d'emancipació, que requereixen un parc habitacional molt diferent del que la IA té avui. Llavors hi ha un pla de reconversió que és necessari perquè l'habitatge estigui a l'abast de la gent
9: I com,
10: jove.
9: I com t'ho imagines? Com ho podem portar a terme, això?
10: L'habitatge?
9: Sí, parlem d'habitatge un moment.
10: Habitatge, segons els meus càlculs, encara que gràcies a Déu ha començat a haver-hi una mica de moviment, perquè això va començar amb l'Armengol, el pla d'habitatge protegit, i celebro que el govern actual l'estigui tirant endavant, però estan treballant amb dates de 600 a 700 vivendes de protecció oficial en els propers 5 o 6 anys, si recordo malament. Euskadi avui en té 5.000, Navarra en té 3.000, Barcelona, Catalunya en té 2.000, i segons el meu càlcul necessitem en els propers 30 anys en torna a 10.000. I com fer això sense construir la bogeria i com aprofitar i reconvertir el parc actual és la gran decisió. I crec que és possible. I crec que és possible fer-ho econòmicament, però es té que fer amb determinació i es té que crear un parc un plan a llarg termini de com aquest projecte acaba. El que no ens funciona, no funciona ni els partits polítics ni funciona el ciutadà, és que cada 4 anys ens triguem 2 criticant el que hi ha hagut abans, 2 començar a fer coses que el següent
8: que és el que passa.
10: Desmunti, no? I ho entenc perquè el salari dels polítics és el vot, però això no representa el que la ciutadania necessita a llarg termini. Crec que hi ha 4 o 5 plans estratègics que es tindrien que acurtar, es tindrien que fer firms, i més enllà de qui comandi, portar endavant. Si aconseguim això, que jo crec que és possible, es tindrà que fer unes mesures de pressió i de començament.
9: I com t'ho imagines? Una assemblea ciutadana o una assemblea de...
10: No ho sé. Jo crec que el primer que tenim que veure és quan divergents els punts de vista polítics són. També pensa que els actors polítics canvien. No estàs amb qui parlis avui, no pot ser que sigui la persona d'aquí 6 anys. Crec que la societat, hi ha molts mètodes, tenim que parlar del que volem i del que no volem. Si hi ha alguna cosa que puc criticar a Menorca és que hem sigut més explícits amb el que no volem que en el que volem.
9: Mm.
10: I jo crec que ara és el moment, de nou, i obert a debat, de qui volem ser d'aquí 20-25 anys i treballar cap a aquest destí.
8: És interessant el poder entendre que es generi debat. Sí, és cert. Després hi ha aquesta qüestió de fons, un poc de quina manera això pot fructificar o tirar-se endavant, perquè entenc que si hem d'entendre que pot passar, com ha passat recentment moltes vegades, que hi ha decisions crucials que es prenen a 4 anys vista, no ens basta. Aquí s'ha de canviar el model o tal vegada ser imaginatius, no? I que hi hagi doncs, 2 vies, no?, per actuar.
10: Hi ha que tenir primer consensació i diagnosticar el problema d'una forma que sigui en blanc i negre. I això hi ha professionals que ho poden fer. Tots tenim opinions, però hi ha formes de fer-ho d'una forma apolítica, per simple inèrcia social, tensions de mercat, etcètera. Veure on anem si seguim fent el mateix. Tampoc és difícil de fer. I després veure si aquell destí, el que estem anant, és el destí que volem. I jo us puc dir que ningú votaria per aquesta Menorca.
9: L'actual,
10: la Menorca que serem d'aquí 20 anys sense canviar el que estem fent.
9: Per exemple, en aquest moment, tu saps que a Menorca només produïm, em sembla que és el 20% de producte fresc.
10: Mhm.
9: Ens podem permetre tenir aquesta, com es diu, dependència alimentària de l'exterior? No hauríem de tenir més, no hauríem de tenir més pagesos, per favor. Ja saps que a més a més que els pagesos cuiden el paisatge i després ens eviten incendis, vull dir que hauríem de començar a valorar els pagesos com una professió de més prestigi. Tu i jo estem allà per servir els pagesos, vale? Que quedi clar.
10: Hi ha més articles que sortiran al Menorca i per il·lustrar una mica i no anar amb un llenguatge acadèmic, econòmic, que no sigui intel·ligible, perquè crec que l'important és ajudar a la gent dins del possible que tingui interès en comprendre una mica les coses. No veureu que jo faig servir 3 personatges, 2 ja els he emprat, hi ha algun tercer que vindrà d'aquí davant, que és l'àvia, és l'enfermera, i és el pagès.
9: Mm.
10: I quan vaig fer el símil de que una societat no pot estar contenta de si mateixa quan tens àvies de 80 anys arrastrant garrafes de 5 litres d'aigua per poder beure la setmana...
9: Quan podem beure aigua de l'aixeta.
10: I quan vaig dir que una infermera no es pot comprar un pis avui a Menorca, i quan vaig dir, o diré, que un pagès es doblega l'esquena per tenir una vida pobra, en certa forma, no?
9: Mm-hmm.
10: Quan tu tens la gent que et va cuidar de petit, la gent que et cuidarà de gran i la gent que t'alimenta pel mig sense estar cuidats, això és una reflexió i un mirall que ens tenim que plantejar.
9: Mm-hmm.
10: I això no s'arregla ficant Columbius a una plaça. Aquest és el meu punt. I una vegada, el primer que tenim que fer és digerir aquesta realitat i veure-la en blanc i negre, perquè el problema és que aquestes realitats s'han construït en els darrers 15 o 20 anys i les hem normalitzat.
9: Exacte.
10: Pensem que ja no importa. Però sí, jo crec que el pagès hi ha punts socials i més la Mediterrània, que en general és una cultura matriarcal, tenim que cuidar a la gent que ens ha cuidat tota la vida.
9: Per favor.
8: Però, dins l'estudi, tu comentaves que havies agafat de referència 50 illes i tinc curiositat a veure 50 illes, el com han evolucionat i què podem aprendre d'elles. Mm-hmm. Hi ha hagut algun cas d'èxit que hagis dit uau, que bé ho han fet aquests, no?
9: Singapur. No?
10: Singapur. Bueno, depèn de què vulguis, no? Si mires a efectes de estructura socioeconòmica, qualitat de vida, esperança social de les noves generacions, les Boreals, Islàndia, totes aquelles illes que hi ha per allà dalt, ho han sabut fer molt bé. Mm-hmm. Tenen el que uns podrien dir una desavantatge o un avantatge, que és la distància. De fet, el que Menorca sigui tan accessible, arribar des de... amb una hora o dues hores pots arribar de tota Europa. Per anar allà dalt tens que muntar uns altres tipus d'excursions aeroportuàries, no? Però la proximitat augmenta la pressió. Ells tenen menys pressió. Canàries o el Hierro, que de vegades en parlo també, si te'n vols anar al Hierro de Madrid, en tens que donar un bon passeig, no? A Menorca tens un vol d'una hora i pots anar-hi d'un dia a l'altre, com aquell que dius, si trobes plaça. Llavors tenen menys pressió. Potser el turisme no era una solució tan òbvia per ells. Ara l'estan desenvolupant amb el tema de les aurores boreals, però no com a pota fonamental de la seva economia, no? Però van sentir amenaces que hem viscut nosaltres amb la pesca, amb l'agricultura, i ho han subsistit. Perquè com que no tenien alternativa, van decidir invertir conscientment en aquelles coses, no? El que no ho haguem fet aquí no vol dir que no ho puguem fer. El 20%, anant una mica a la teva pregunta, d'autosuficiència alimentària, tristament, és una realitat mundial. En molts llocs passa aquest problema. Nova York segurament és el 3%. A Florida possiblement és el 5%. El tema és com es reverteix i com es munta un sistema que pugui competir amb cadenes de supermercats i hipermercats que són autèntics monstruos, no? On tens nivells de preus que competim localment, més enllà de que no tinguem que pagar el flet, es fa molt, molt difícil, no? Però és possible, jo crec que és possible.
9: En aquests moments, tu saps que el GOP té una campanya que es diu de custòdia agrària, uh-huh, en els quals dels 400 llocs que hi ha en tot Menorca, 50 ja estan adherits a aquesta forma de treballar. Producte local, producte elaborat, o ja sigui una marmelada, o ja sigui un iogurt, venda directa, i tenim com es diu, l'espai arreglat i enjardinat. Home, això no es podria potenciar d'alguna manera? Com ho podem fer?
10: Jo ho celebro. Tinc dubtes que aquest model es pugui escalar sense canviar-lo o ajustar-lo una mica per arribar a nivells de penetració en vegetals del 70-80% del consum de l'illa. Serveix? Crec que no és l'única solució.
9: Molt bé.
10: Crec que aquesta solució és una bona solució per producte més de nivell de preu més elevat, però per poder competir no podem ignorar la realitat quan...
9: Patates, podem plantar patates? Podem plantar llegums? Podem plantar cereals?
10: Podem plantar patates, però hem de resoldre el tema de l'aigua. Podem plantar llegums, sens dubte, no? Però el tema que tenim que entendre és que estem competint amb tomàquets del Marroc amb salaris de 200 euros al mes. Aquesta diferència salarial és molt més gran que el cost del transport. Teniu cadenes com Mercadona que no fan preus que efectuï el preu de la distància. El preu de Mercadona és el preu nacional. No canvia d'un lloc a l'altre. No és més car la competència aquí a Menorca perquè estigui lluny. Amb la qual cosa ja inclús l'avantatge de la distància l'hem perdut. I després tens cadenes com Lidl, que foten baixades de preus brutals per sota cost per portar tràfic a la seva plataforma i que te compris una ampolla de vi.
9: M'estàs deprimint?
10: No, és un tema...
9: Ho hem de saber que funciona.
10: No és un tema...
9: Ho hem de saber, però saps el que està passant? Uh-huh. És que el dièsel, la quantitat de producció de dièsel està disminuint i portar coses de fora cada vegada serà més car.
10: Els hi serà igual.
9: Amb ells.
10: Sí, tenim... Mira, per resoldre un problema primer el tens que interpretar tal com és. Si no, començarem a somiar coses que no seran possibles.
8: Aquest mateix dimarts, el Foroia de Menorca ha proposat tractar sobre la industrialització de Menorca i també hi havia la del camp. Des del camp proposen el que, de la mateixa manera que dins del sector ja té agafat la matèria prima, que és la llet, i han convertit això en formatge, donant-li, afegint valor, s'hauria o es podria fer amb molts altres productes, tal vegada perquè la distància entre el productor i el que compra, el consumidor, sigui més curta. Seria això també una via?
10: I allà és on el meu plantejament diferencia la producció local. Una mongeta perd el 75% de la seva vitamina en 5 dies després de ser collida. Les mongetes que arriben aquí de fora porten 3 setmanes de càmeres, de camions i de passejos per la península, per Àfrica, per on vinguin, no?
9: Que ho sàpiguen això els oients.
10: Llavors, moltes dels enciams, etcètera, etcètera, la diferenciació de la qualitat del producte de quilòmetre zero és molt superior. Ara, tenim un ciutadà que li costa arribar a fi de mes. La solució no pot venir per carregar perquè paguin més. Saps? Llavors hi ha que veure quin és aquest equilibri entre la producció local, que no sigui una producció subvencionada, que sigui sustentable econòmicament, i que pugui competir al mateix temps amb aquest tipus de competència industrialitzada. No?
9: Deixa'm que t'expliqui una cosa. Aquest rumor de que és més car, és més barat les grans superfícies, depèn de com ho vegis. Una, si tu compres producte local i estacional de la temporada, moltes vegades els preus són molt semblants i, com tu acabes de dir, tenen moltes més vitamines i nutrients els de productes locals, per la qual si tu pagues per nutrients, i després també passa que quan se'ls anà a una gran superfície, quan surts, allà hi ha les patates i les begudes edulcorades i després te surt el mateix pressupost. Sí o no? Hi ha alguna d'això?
10: És així, però també hi ha famílies que no arriben a fi de mes i que tenen que comprar a preu de promoció. Aquesta realitat també existeix, no? Llavors he de buscar quina és la intersecció. Jo el que proposo són models de subscripció, on la gent compra un quilo de vegetals que pugui anar a buscar a la finca o que es puguin posar a punts de recol·lecció dintre del poble d'una forma fàcil. On tu vagis, agafis el teu meló, agafis les teves verdures, els teus tomàtics, etcètera, etcètera, no? Tornar una mica a la nostàlgia, si voleu, de la botiga de poble, que crec que és la solució a efectes de distribució d'aquest model.
9: Com anem de temps?
8: Sempre malament, estem a la ràdio. Però, evidentment, aquesta qüestió no la podem deixar aquí. Primer, perquè la investigació, com hem dit, és llarga, és profunda. Bueno, també des de Ràdio Menorca compartirem un poc el que és aquest article i articles que aniran sortint. Donarem la possibilitat de que els nostres oients ho puguin seguir també a través de radiomenorca.com i jo crec que aquests temes els hem de continuar duent aquí a l'antena. O sigui que, primer de tot, l'agraïment de que ens hagi acompanyat avui.
10: Gràcies a vosaltres.
8: Gràcies, Pedro. I en seguim. Anton, fins la setmana que ve.
9: Fins la setmana que ve.
10: Fins la setmana que ve.
11: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
12: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
8: Moltes persones van veure l'eclipsi ahir, doncs, sortint de navegar, i ja que molta gent s'ha donat compte de que no únicament és molt bonic anar i veure un eclipsi, sinó veure Menorca tot plegat, per aquelles persones que avui vulgueu sortir a navegar, heu de saber que tenim avui a la costa nord de Menorca component est i nord-est 2 a 3, temporalment component sud. Tindrem marejol o mare rissada. Al sur de Menorca, la component de centre sur i est 2 a 3, i anirà canviant de component nord de matinada. Tindrem marejol o mare rissada. I el canal de Menorca, aquí la component és variable. Va entre 1 a 3, tendeix a sud. Tindrem també marejol amb mare rissada. I ara anirem a una platja. Hem escollit avui Punta Prima. Aquí trobem la temperatura mitja ronda dels 33 graus. Tenim calor moderada. I la temperatura de l'aigua no està massa lluny. Arriba als 30 graus. l'índex de radiació solar avui és de 8.
13: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
14: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
15: Barceló Experiences, cuando vivir se convierte en momentos únicos para desconectar y renovar energía. En Barceló Hamilton Menorca vive la isla de forma especial. Camas balinesas con vistas al puerto de Mahó, cócteles sin prisas y bañeras de hidromasaje frente al Mediterráneo. Tanto si ya conoces Menorca como si vienes a descubrirla, elige una de nuestras experiencias únicas. Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-36-2050.
16: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
17: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
18: Kia. Movement that inspires.
17: Ven a Cirasa Autocenter, concessionari oficial Kia en Mahón o visita-nos en kia.com.
8: El dia d'avui ja seria una obvietat en dir que la ràdio no només és so, però per si algú us ha despistat, que sapigueu que podreu veure algunes fotografies ben xules que hem recopilat per vosaltres i que trobareu a la compte Ràdio Menorca d'Instagram i xarxes socials de la nostra emissora de Ràdio Menorca, que se sumen segurament algunes que heu pogut veure. Fixeu-vos, certament un espectacle únic i realment històric, també retractat per la ràdio per a tu. I ara el que fem, ja que reiem d'imatge i que és dijous...
19: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
20: ¿Qué extraña luz?
19: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
21: A lo mejor eran las luces de un helicóptero.
22: O las de un ovni. Extraterrestres.
21: Cállate, papá.
8: Sí, comencem el revés de la cartellera i volem mirar de descobrir propostes que tenim aquests dies per gaudir més del món del cinema. Comencem per aquesta novetat que arriba a les sales. És la gran aposta de la setmana. El final de Oak Street és el títol de la pel·lícula. Un thriller de ciència-ficció i aventures dirigit per David Robert Mitchell i protagonitzat per Anne Hathaway. Com comentava Jordi, la setmana passada està a tot arreu l'Anne Hathaway darrerament. I l'Evan McGregor. La història ens trasllada als anys 80 i ens presenta la família Platt, que viu en un tranquil barri residencial. La seva vida fa un gir de 180 graus quan un misteriós fenomen còsmic arrenca literalment tot el carrer Oak Street del seu entorn i el transporta a un món desconegut i prehistòric. Sense recursos moderns i engegats a un entorn hostil, ple de criatures, la supervivència de la família pendrà d'un fil i la seva capacitat per mantenir-se units. Una mescla d'intriga familiar i d'atenció al més pur estil dels clàssics de Spielberg, perquè no perdis detall. Però no és l'única pel·lícula a la que volem fer referència avui, també tenim aquesta.
23: Coronel.
24: Hay un artefacto no detonado en Westminster. Le estoy enviando las fotos.
23: Que empiece la fiesta.
25: ¡Esta zona está siendo evacuada!
23: Joder, estamos dentro. Mierda, se ha activado.
8: Aquesta és la segona estrena de la setmana a la gran pantalla. Cuenta atrás. La trama ens du al Play Center de Londres, on uns superhèroes de la construcció troben una bomba de la Segona Guerra Mundial sense explotar. L'evacuació d'emergència provoca el caos a la ciutat, un moment que un grup de lladres oportunistes aprofitarà per dur a terme un minuciós i elaborat atracament. Pel que fa a la crítica, les opinions estan bastant dividides, amb un repartiment encapçalat per Aaron Taylor-Johnson, Theo Adams, Sam Worthington, doncs hi ha mitjans com Deadline, que destacaven la destresa del director, Mackenzie, per coordinar dos gèneres d'alhora, el de la desarticulació de bombes i la de pel·lícula d'atracaments, aconseguint, bueno, un ritme molt, molt fàcil de gaudir. Altres crítiques, tal vegada, no han estat tan bones. Vos ho deixem també al vostre propi criteri, o sigui que ja podeu fer un cop d'ull i ja ens ho expliqueu a veure què. I En aquests dies, a més, hi ha d'altres pel·lícules que també podem mirar de gaudir als cinemes Cinemax. Per exemple, per riure un poc, tenim la comèdia espanyola El último mono, que es projecta a les 16:30, 19 i 20:50. Per anar en família i amb els més petits de la casa, hi ha la Patrulla Canina, la Dino Pel·lícula, que n'estic convençut dels més petits de casa i tota una certa generació, no sé si els seus pares també, els hi encantarà. Els amants dels superherois tenen la cita amb Spider-Man Brand New Day, que va fer un salt en el dia d'ahir per deixar lloc a l'Eclipsi, a la sala 1, però que torna perquè la pugueu continuar gaudint. Continua sent una de les, per què no dir-ho, la pel·lícula de referència, no tan sols dirien d'aquestes setmanes, sinó està aconseguint una recaptació que, déu-n'hi-do, l'èxit la segueix. I, per tant, si tu no t'ho vols perdre, la tens a la teva disposició. L'acció epicodramàtica, que també hi ha, arriba de la mà de l'Odissea, una superproducció de 172 minuts, allà on grans actors, també per allà hi ha l'Anne Hathaway, ja que ho comentàvem, doncs ens tornen a posar una història que coneixem, clàssica, molt mediterrània, i amb actors de Hollywood. I, finalment, la gran aventura d'animació per tots els públics, que és Vaiana, en live action, és a dir, han agafat Disney i ha convertit el que era dibuixos animats i animació amb personatges reals. I en aquest repassó que sempre fem de la cartellera, no volem oblidar-nos de la petita pantalla, que també té el seu lloc. Cheers, everyone. Acabem aquest repàs posant la mirada en les plataformes de streaming, i la primera ens du a Movistar Plus. Es tracta de la minissèrie Dos Semanas de Agosto. Està protagonitzada per Jessica Raine. La història segueix a la Zoe, que és una dona que ha passat tota la seva vida sent la bona, la que se n'encarrega de cuinar, la que cedeix, la que ho aguanta tot fins a desaparèixer. Per intentar retrobar-se amb ella mateixa i la seva família, decideix anar-se de vacances a Grècia amb uns vells amics. Però, com comprovarà, de vegades el paradís no pot evitar que els problemes aflorin. I la segona recomanació que duim en plataformes avui és aquesta.
0: Los fuegos artificiales palidecían en comparación con la luz que explotó dentro de mí cuando me tocó.
8: Anem a Netflix amb Mi brillante carrera. Una sèrie dramàtica d'època que, per algun motiu, tenen gran èxit darrerament, ambientada, en aquest cas, a l'Austràlia del any 1900, i que ens explica la història d'una jove pagesa, bastant teca i obstinada, que somia en fer-se un lloc en el món de l'escriptura. Una trama on les expectatives socials i les pressions familiars de l'època xocaran de ple amb el seu desig de llibertat i d'independència creativa. Una opció ideal per als amants de les grans històries de superació i de caràcter.
1: Y me casen con un viejo asqueroso sin que me dé cuenta. He decidido que tengo que conocer el mundo a fondo antes de escribir sobre él.
8: Amb la minissèrie de Mi brillante carrera, que arriba a Netflix aquesta setmana, acabem el nostre repassó, però la setmana que ve n'hi haurà més.
2: ¿Que eres buena escritora? Sí.
3: ¿Estás cómoda?
4: Me están emperifollando, estirando
20: como una gacela
4: y elevándome poco a poco al altar.
26: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
27: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior.
28: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
29: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten, es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
30: Carpinteria Toyo, Toyo Cuines. Més de 60 anys donant forma als teus projectes a Menorca. Especialistes en fusteria de fusta, PVC i alumini, reformes integrals, cuines i banys. Distribuïdors oficials de les encimeres Crion, el nou concepte de superfície, sense juntes, ecològica i antibacteriana. Ideal per a cuines i banys que busquen disseny, higiene i durabilitat. Carpinteria Toyo, Toyo Cuines. T'esperem a les nostres instal·lacions del Polígono de l'O. Gloriós Sant Llorenç.
5: l'Ajuntament de Mou i la productora Xalada a Menorca et conviden al cicle de cinema a la fresca al pati del claustre. Els dilluns de juliol i agost, a les 9:30 del vespre, curtmetratges d'autors menorquins, seguit de grans pel·lícules en versió original, des de la màgia de Ponyo o l'emoció de Lo Impossible, fins a clàssics com Mamma Mia o El suspens de Tiburón. Els dilluns, el cinema es viu al claustre. Organitza Ajuntament de Mou i Xalada a Menorca. Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Esclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en esclaustra.com.
6: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
7: Búscanos en beds.es.
9: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.

Bon dia, amics. Per explicar-vos la cançó i el motiu de la cançó que avui vos presentaré, vos tenc que xerrar del Concili Vaticà II. Poc vos ho esperàveu. El Concili Vaticà II es va iniciar l'any 1962 i es va acabar l'any 1965. Un concili, com sabeu, és una trobada que es fa normalment al Vaticà, en aquest cas es va fer al Vaticà, on es troben una sèrie de cardenals i decideixen una mica les pautes a seguir en els propers anys l'Església, no? Per tant, era una manera d'actualitzar el comportament o els actes de l'Església, o el que fa a l'Església. Una de les coses que van decidir en aquest concili és que la litúrgia, que les misses, es havien de fer en la llengua del poble. Perquè abans, les misses i tots aquests actes es fan en llatí. Però a partir d'aquest moment es va acordar que es havien de fer en la llengua del poble. Quin problema hi va haver? Bueno, hi va haver molts de problemes per posar en marxa això, però un dels tants és que no hi havia cançons escrites en menorquí, ni tampoc en castellà. Tot estava cantat en llatí, antigament. Val? Per tant, allà es va haver de fer una feina de traducció, adaptació de cançons. I ara direu, ara això en acabé avui, no? Bueno, això ve avui perquè vos posaré una cançó que la va escriure, bueno, una cançó que la va cantar de Maria Jesús Martí. De Maria Jesús Martí és una neta de Francesc del Branca, ella viu a Ciutadella, és una senyora que sap molt de música, que de jove va gravar uns quants de discos, entre ells un que ara us posarem, va fer un disc, sobretot, en cançons que havia recollit el seu avi, de cançons tradicionals menorquines, però també va fer una sèrie de discos amb música religiosa. Llavors, el cas que avui mos ocupa és que ella, amb uns altres companys, va ser l'encarregada de traduir moltes de les cançons negres espirituals que es cantaven, sobretot als Estats Units. Ella va ser una de les que van fer aquestes traduccions i després els va gravar perquè agafessin popularitat, els va gravar en menorquí, o bueno, en català, com vulgueu. Llavors, la cançó que us posaré és una cançó que possiblement qualcú, si hi ha una altra missa, a lo millor l'heu sentida. I aquesta cançó que jo vos poso és de Maria Jesús Martí cantant en la coral Sant Jordi, de Barcelona, una cançó que es diu 900, hi ha algú que està trucant, i que ella és la qui posa la veu, en aquest cas, i és la promotora, per tant, d'aquesta cançó, que tenia un vincle ben directe amb Menorca, perquè ella és menorquina, encara que en aquells moments, dins els anys 60, finals dels anys 60, vivia per Barcelona, quan va fer tot això. Ara, actualment, viu a Ciutadella. Anem a escoltar aquesta cançó i veureu, escoltareu la veu de Maria Jesús Martí i sabreu de on ve aquesta cançó. Era un espiritual negres, però cantat en menorquí. Una cançó que, per cert, va ser molt popular dins les esglésies, sobretot dels anys 70 i 80.